jungle fever.

Fischer.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: se puede querer.
1: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
2: Però on ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
2: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
3: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Fórmula 107.9.
2: Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i unes 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada, com diem, pel sindicat d'inquilines, reclama un dret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "Ni un Mari Carmen més", s'han sentit consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso per a Mari Carmen". Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
3: Comencem la jornada d'avui diumenge amb la presència ja de molts núvols a tot el litoral i prelitoral tarragoní, com també a les Terres de l'Ebre. Però, a més, avui, com a novetat, aquests núvols també apareixen a tot el litoral i prelitoral central, com també a la Catalunya central. Amb un matí que serà molt assolellat, aquests núvols, a poc a poc, també començaran a aparèixer al litoral i prelitoral gironí. De cara a la tarda, els núvols guanyaran terreny al Pirineu i Prepirineu i no descartem alguna primera gotellada, sobretot tot al Pallars i també a la Vall d'Aran. Tot plegat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que els valors més elevats amb prou feina superaran els 34-35 graus.
2: I seguim amb política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afrontarà aquest proper dimarts el seu tercer debat de política general com a cap de l'executiu. La sessió arriba després d'una setmana marcada per l'educació, amb la compareixença d'Illa pels errors a l'informe PISA, la cimera per intentar apropar un acord de país per reforçar el model i les crítiques dels sindicats, la millora d'infraestructures com Rodalies, l'ampliació de l'aeroport i el debat sobre la immigració, esperonat per les forces d'extrema dreta, també ocuparan part de les propostes i intervencions del grup. I en cultura, la coproducció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74 Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Diumenge 27 de setembre, a les 11, començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12, arribarà la tracturada amb Valls de Geganters. I d'1 a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre, podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar a totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell Sabadell. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, a 9:45, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 3:15 movicor, a les 6 step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.
9: Fórmula.cat.
10: Ara vaya, ara vaya.
9: de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat d'inquilines reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "Ni un Mari Carmen Mas", s'han sentit consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I parlem de castells, perquè Torredembarra obre avui la 30a edició del concurs amb la celebració de la primera jornada del certamen. 12 colles buscaran la victòria en una diada que es preveu força incerta i on la gamma alta de 7 serà determinant per decidir el guanyador. La prèvia des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
3: La plaça del Castell serà l'escenari d'aquesta primera jornada del concurs, que arrencarà a les 10 del matí. Entre els favorits hi ha els castellers d'Esparreguera, que arriben amb la millor puntuació, o colles que han guanyat recentment a Torredembarra, com els castellers de Berga, els de Badalona o la colla castellera de Figueres. Entre els castells que poden decidir el concurs hi ha la Torre de Set o fins i tot alguna construcció de 8 pisos. Xavier González és el director del concurs.
4: Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
3: Entre els participants també destaca l'estrena al concurs de dues colles, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils.
2: A més, dir que la diada es podrà seguir a partir de les 10 d'aquest matí a través de la plataforma La Xarxa Més. Seguim amb més cultura. Una platja del Bogatell plena de goma a goma ha estat l'escenari de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer anunciessin una aturada indefinida. En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un "Fins sempre, Barcelona, us estimem", ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre d'altres. I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Diumenge 27 de setembre, a les 11, començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats del Parc Rural. A les 12, arribarà la tracturada amb Valls de Geganters. I d'1 a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, a 9:45, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A 11:00 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A 4:00 hi ha tàbata i a 5:00 gimbol i al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 3 i a 6:00 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a 8:00 hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A 9:00, envelliment actiu al pavelló municipal. A 10:00, entrenament funcional al centre aquàtic. A 11:00, estiraments a la piscina d'estiu. I a 5:00, al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 1 i a 6:00, educació física infantil 4. I al camp, a 3:00 i a 7:00, es fa una classe de TBC i a 8:00, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a 9:00 hi ha aeròbic i a 10:00, power pump. Dimecres 30 de setembre, a 9:00 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a 9:00 hi ha ciclo indoor, a 10:00 aigua gym, a 3:15 movicore, a 6:00 step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a 7:00 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 5:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a 11:00, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a 4:00 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats, al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a 5:00, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a 5:00 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a 10:00, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a 5:00 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de 10:00 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Cap de setmana passa-la amb Ràdio Abrera.

0: serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: If you want it,

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora del matí per tal de desallotjar els migrants que són als voltants d'aquesta planta desaladora pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en aquest operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fons policials. La intenció de la policia és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de guano que està situada a la mateixa zona però més allunyada de la desaladora. Hi ha unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i unes 300.000, segons el sindicat d'inquilines, es van manifestar pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de forma espontània, es van instal·lar tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. I aquí a casa nostra, el nou director de la policia, Ferran López, ha defensat que Catalunya tingui les competències d'una policia d'estat i ha apuntat a aeroports, ports i platges. En una entrevista al diari El Periódico, López pensa que hi ha molts espais que no estan transferits per inèrcies i per dificultats normatives de base i descarta que hi hagi canvis en la cúpula del cos més enllà dels estrictament necessaris. Parlem ara també de cultura perquè Constantí celebra la 43a edició de l'Aplec de la Sardana, la cita organitzada pel Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi tarragoní. Tindrà lloc a partir de les 12 del migdia i acabarà a les 5 de la tarda. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
3: I actuaran les cobles Cossetània i Reus Jove. L'Aplec és una de les trobades sardanistes més consolidades del Camp de Tarragona i com cada any reunirà centenars d'aficionats vinguts a diferents municipis. Josep Maria Salvat és un dels responsables de l'Aplec.
4: Tenim bastanta tirada en el sentit que a la gent els agrada les cobles que tenim i les sardanes que toquen, el qual vol dir que van o venen. Nosaltres encantats de que vinguin, no?
3: La jornada es tancarà amb un tradicional refrigeri de coca i cava per a tots els assistents.
2: I encara més cultura, la plaça del Castell de Torredembarra acull la primera jornada del 30è concurs de castells amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La diada ha començat fa uns instants i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Els golejadors espanyols van ser Lamine Yamal, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Diumenge 27 de setembre, a les 11, començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1 hi haurà tallers i activitats del Parc Rural. A les 12 arribarà la tracturada amb Valls de Geganters i d'1 a 4 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar a totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell i com cada cap de setmana aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, a 9:45, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A 11:00 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A 4:00 hi ha tàbata i a 5:00 gimbol i al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 3 i a 6:00 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a 8:00 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A 9:00, envelliment actiu al pavelló municipal. A 10:00, entrenament funcional al centre aquàtic. A 11:00, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 1 i a 6:00, educació física infantil 4. I al camp, a 3:00 i a 7:00, es fa una classe de TBC i a 8:00, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a 9:00 hi ha aeròbic i a 10:00 power pump. Dimecres 30 de setembre, a 9:00 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a 9:00 hi ha ciclo indoor, a 10:00 aigua gym, a 3:15 movicor, a 6:00 step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a 7:00 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a 11:00, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a 4:00 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a 5:00, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre a 5:00 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a 10:00, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: A més, dilluns 28 de setembre de 5 a 8 de la tarda es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a 5:00 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de 10:00 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
11: That's right. Friday on Air.
12: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato.
11: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: 107.9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la planta dessaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora per tal de desallotjar els migrants que són al voltant de la planta pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en l'operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fonts policials. La intenció de la policia, doncs, és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de Guano, que està situada de la mateixa zona, però més allunyada de la dessaladora. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat de llogateres, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània, s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés. I aquest matí aquesta plantada continua vigent. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu del lloguer. Sota el lema "Ni una Mari Carmen més", es van sentir consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I en cultura, en Castells, la colla Jove Xiquets de Valls afronta la Diada de la Mercè històrica de Barcelona amb ambició i un repertori de màxims. Comença d'aquí una hora a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: A una setmana del concurs de Castells, els del carrer d'en Gassó confien portar, a banda dels dos bàsics de nou, el 2 de 9 amb folre i manilles i el pilar de 8 amb folre i manilles. També es podrien atrevir amb el 4 de 9 net o el 2 de 8 net, aquest darrer encara pendent de descarregar. Els Minyons de Terrassa, absents al concurs de Castells, volen consolidar el 2 de 9 amb folre i manilles i afegir-hi el 5 de 9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. I els Castellers de Barcelona buscaran completar el 3 de 9 amb folre, després de dos intents desmuntats a la Mercè local. També tenen en cartera el 5 de 8 i el 2 de 8 amb folre.
3: I encara més Castells, perquè la plaça del Castell, precisament de Torredembarra, acull aquest matí la primera jornada del 30è concurs amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La diada ha començat a les 10 del matí i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Diumenge 27 de setembre, a les 11, començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats del Parc Rural. A les 12, arribarà la tracturada amb Valls de Geganters. I d'1 a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre, podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar a totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell Castell. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, a 9:45, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A les 11 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A les 4 hi ha tàbata i a les 5 gimbol i al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 3 i a les 6 preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 3:15 movicor, a les 6 step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Brera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Brera. Somos Maquineros con DJ Rufo.
4: ¡Vámonos!
0: Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. En marxa des de fa un parell d'hores a Torredembarra la primera jornada del 30è concurs de castells.

0: les 12 darreres colles de les 42 que participen al certamen es donen cita a la plaça del Castell de la localitat del Baix Gaià en una diada que està sent molt igualada. Connectem en directe a Ona la Torre. Raquel Martínez, bon dia.
1: Bon dia. De moment, la colla castellera de Figueres encapçala la classificació de la primera jornada del concurs de castells a Torredembarra després de la disputa de les dues primeres rondes. Els de l'Alt Empordà sumen 1.370 punts després d'haver completat el 5 de 7 i el 2 de 7. Molt a prop, amb 1.320 punts, es queden els castellers de Cerdanyola, que han començat amb la Torre de 7 i a segona ronda han fet el 4 de 7 amb l'agulla. El podi provisional el completarien els castellers d'Esparreguera amb 1.270 punts gràcies al 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota que ha provocat els aplaudiments de tota la plaça del castell. Per darrere, castellers de Berga, de Badalona i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample han fet el doblet 5 de 7 i 7 de 7. Així doncs, màxima igualtat en una diada que es disputa a la plaça del castell de Torredembarra. Ara està en marxa la tercera ronda, on no hi ha prevista cap actuació individual i 6 colles actuen conjuntament en 2 torns.
0: Moltes gràcies, Raquel, i seguirem molt atents per veure com acaba aquesta primera jornada del 30è concurs de castells des de Torredembarra. I unes 25.000 persones, segons la policia, segons la delegació, perdó, del govern espanyol, i fins a unes 300.000, segons el sindicat de llogateres, van manifestar ahir dissabte al centre de Madrid i continuen acampades després de la manifestació a les immediacions de la Puerta del Sol, des d'on va començar aquesta marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. La plataforma reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema ahir, ni un Mari Carmen més, es van sentir consignes com on està el govern progressista o l'àtic d'Ayuso para Mari Carmen. I recuperem temàtica cultural perquè la platja del Bogatell es va omplir ahir de gom a gom amb l'últim concert de Love of Lesbian després que el passat mes de gener el grup anunciés una aturada indefinida. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Diumenge 27 de setembre, d'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats al Parc Rural. A les 12, arribarà la tracturada amb Valls de Geganters i d'una a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 4 hi ha Tabata i a les 5 Gimbol i al Pavelló Esportiu, a les 5 es fa Educació Física Infantil 3 i a les 6 Preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha Tai Chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4 i al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10, aigua gym, a 2:15, movicor, a les 6, step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats: al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
8: Música y cultura de club de calidad.
3: Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.

Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera.

que vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera. Cut my-

0: se puede querer.
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La primera jornada del 30è concurs de castell celebrat a la plaça del Castell de Torredembarra ha acabat fa només uns instants i han pres part les 12 últimes colles del rànquing de les 42 que participen al certamen. Anem a conèixer els resultats en directe. Ona la Torre, Raquel Martínez, bon dia.
3: Bon dia, doncs els castellers d'Esparreguera s'han imposat a la primera jornada del concurs de castell celebrada aquest matí a Torredembarra. Tot just fa 10 minuts ha acabat una diada que s'ha decidit en cinquena ronda amb un 5 de 7 amb l'agulla de la colla Bordeus. Els del Baix Llobregat havien fet prèviament el 5 de 7, un espectacular 3 de 7 aixecat per sota i el 7 de 7. Ha estat, però, el 5 amb l'agulla el que els ha permès avançar la classificació, la colla castellera de Figueres, sumant 1.940 punts. Els

0: guanyadors a Torredembarra l'any 2018 es queden amb la segona posició al podi gràcies al 5 de 7, la torre de 7 i el 7 de 7 que han completat a les tres primeres rondes. La tercera posició ha estat pels castellers de Cerdanyola, que han fet la torre de 7 com a millor construcció. Els castellers de Sarrià han aspirat a la victòria fins l'últim minut, amb un intent desmuntat de 4 de 8 en cinquena ronda. Els barcelonins han acabat en quarta posició, amb 1.665 punts, els mateixos que quatre colles més, els castellers de Badalona, els de Berga, els de Caldes de Montbui i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample. La primera jornada del concurs ha sigut força àgil, amb menys de 3 hores de durada, gràcies a les novetats introduïdes en aquesta edició. De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han estat descarregades per part de les 12 colles participants.
1: Moltes gràcies, Raquel. Anotem aquesta victòria dels castellers d'Esparreguera i recordem la setmana vinent, el cap de setmana vinent, plat fort amb la resta de colles a la Tarraquarena plaça de Tarragona. I en plana política, el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Peinado compleix avui els 72 anys, l'edat màxima, com diem, de jubilació dels jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, on havia prorrogat la seva activitat per completar la instrucció d'aquest cas. I acabem amb els esports. En futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la setena fira gastronòmica dels porrons d'Abrera al parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Diumenge 27 de setembre, d'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats al parc rural i d'una a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tas dels productors del parc rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell i com cada cap de setmana aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 4 hi ha Tàbata i a les 5 Gimbol i al Pavelló Esportiu, a les 5 es fa Educació Física Infantil 3 i a les 6 Preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha Tai Chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 Power Pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 Movicor, a les 6 Step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: ¿Qué horas son, mi corazón?
7: Hora 23.
8: Te lo dije bien.
9: Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
11: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
12: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. 107.9. Els
1: èxits. Ràdio Abrera.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
4: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
4: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant en aquest contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
2: I aquí a casa nostra, el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
4: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants

0: a les ahir dissabte o inclús una miqueta més i fins a primeres hores de la tarda aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
1: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
2: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrós i Javier Cabo el Premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
1: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Diumenge 27 de setembre, d'una a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell i com cada cap de setmana aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 4 hi ha Tabata i a les 5 Gimbol i al Pavelló Esportiu, a les 5 es fa Educació Física Infantil 3 i a les 6 Preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha Tai Chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 Power Pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 Movicor, a les 6 Step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al Parc de Calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre a les 11 serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a dos quarts de 8 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
7: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
8: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
9: Soy J.C.

0: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El sindicat del llogater es convoca una concentració per dilluns al vespre, més concretament a les 7 de la tarda, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A les 8 del vespre, Sánchez presideix la cerimònia d'entrega dels Premis de la Vanguardia. Tot això és perquè Enric Aragonès, portador del sindicat, està sobre el tema de la inclusió de contractes indefinits al decret de vivenda.
3: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
2: En paral·lel, també avui a la tarda, davant d'una casa d'una veïna, hi haurà una concentració que hi ha en risc de desnonament per tal de preparar la protesta per aquest dilluns. I parlant també sobre vivenda, i és que els manifestants que van acampar ahir a la Porta del Sol després de la manifestació pel nou decret continuen instal·lats al centre de la capital i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba de confirmar que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts a aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. Ho ha dit en un acte a Getafe per presentar els candidats de Madrid i on també s'ha adreçat directament a Mari Carmen després que aquesta li reclamés l'aprovació del decret a través d'un missatge a les xarxes socials. Aquest decret d'habitatge està sent complicat ja que el PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant en el Congrés. I precisament el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que aquesta formació donarà suport al govern per impulsar mesures per preparar els peus als fons voltors i aplicar incentius fiscals, però ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I els castellers d'Esparreguera s'han imposat in extremis a la primera jornada del tercer concurs de castells de Torredembarra. Els del Baix Llobregat han descarregat de forma solvent un 5 de 7, un

0: 3-7 per sota i han desbancat de la primera posició la colla castellera de Figueres amb un 5-7 amb l'agulla en la cinquena i última ronda. I també en cultura, la Setmana del Llibre Català ha tancat avui diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, 8.000 més que l'any passat, i aquesta facturació fregarà el 1 milió d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral, amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Diumenge 27 de setembre, d'una a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 4 hi ha Tabata i a les 5 Gimbol, i al Pavelló Esportiu, a les 5 es fa Educació Física Infantil 3 i a les 6 Preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha Tai Chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al Pavelló Municipal. A les 10, entrenament funcional al Centre Aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al Pavelló Esportiu. A les 5 es fa Educació Física Infantil 1 i a les 6, Educació Física Infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 Power Pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al Pavelló Municipal. Al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 Movicor, a les 6 Step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida, que tindrà lloc a les 7 al Parc de Calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats: al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda a les 5 un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

0: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porto. El sindicat de llogateres convoca una concentració dilluns a les 6 de la tarda aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per a l'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La manifestació encaixa dins del context de concentracions arreu del país al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, portaveu del sindicat, exigeix la inclusió dels contractes indefinits en el decret.
3: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
2: En paral·lel, també s'ha convocat avui al vespre una concentració davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada per tal de preparar la protesta d'aquest dilluns. I també els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. I per la seva banda, Pedro Sánchez ha denunciat des de Getafe que s'està treballant a contrarellotge per aprovar dimarts aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. El PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tirin davant el Congrés. La negociació sembla positiva, ja que el secretari de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parir els preus dels fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I canviant de tema, un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se en el centre del grup Renfe de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'una vintena de la primera promoció del curs aspirants a maquinista d'aquesta operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits pels 11 campus de formació que l'empresa pública té en l'estat. I pel que fa a la cultura, a la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gamma extra al passat de Sant Jaume. Els minyons de Terrassa han descarregat el 5 de 9 en folre i la torre de 9 en folre i manilles i han carregat el pilar de 8 en folre i manilles. El castell de Barcelona ha signat la seva millor actuació de la temporada, mentre que les joves de Valls ha completat la diada amb un 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 2 de 8 en folre i un pilar de 8 en folre i manilles. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Informació. L'agenda amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Aquest cap de setmana celebrem la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al Parc de Can Morral amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats familiars i animació. Diumenge 27 de setembre, d'una a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacares, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 4 hi ha Tabata i a les 5 Gimbol i al Pavelló Esportiu, a les 5 es fa Educació Física Infantil 3 i a les 6 Preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí, hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 movicor, a les 6 step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats, al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda a les 5 un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
10: No te quedes atrás
9: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
10: En Top Música Nueva.
9: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
11: Big Friday on Air.
12: Que alguien saque a bailar a la morocha.
13: Ya no sonríe más, se arregla todo.
7: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
14: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a butterfly.
7: Big Friday on Air. A Radio Obrera. A Radio Obrera. A Radio Obrera. A Radio... Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Radio Obrera.

0: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
0: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Organitza Ajuntament d'Abrera.
0: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: arroz. Esa luz.
1: Radio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que prepara l'executiu central fiqui mà als bons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
4: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
3: Ho ha fet en un col·loqui amb UGT i Comissions Obreres a la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el vicesecretari d'Hisenda, d'Habitatge i Infraestructures del PP, Juan Bravo, ha menystingut aquesta possible aprovació dimarts d'un decret sobre habitatge i ha afirmat que Pedro Sánchez no pot pretendre arreglar en 4 dies el que ha destrossat en 8 anys. El vicesecretari d'Hisenda i Habitatge ha criticat les polítiques intervencionistes i les promeses buides del govern de Sánchez sobre l'habitatge i ha posat sobre la taula un decàleg de propostes amb mesures com acabar amb les zones tensionades, una llei antiocupació i avals fins a 100% per als joves. I en aquest context també el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una concentració per demà dilluns al vespre, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La protesta s'emmarca dins d'aquestes tensions al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, ha fet una crida perquè tots els catalans vagin a dir a la cara a Pedro Sánchez que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. I fem un apunt de trànsit, ja que hi ha circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que obliga a obrir un pas alternatiu. I la Fira Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el receptari tradicional català amb l'acollida d'avui diumenge de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquesta competició ha reunit els millors esmorzars de Forquilla i participants de 4 demarcacions que han elaborat plats amb porc com a element central. Tot això ha sigut una jornada on l'afluència de públic ha estat constant en tot el conjunte firal. A més a més d'aquesta fira i aquest certamen, també hi ha un gran aparador agroalimentari amb la participació de 70 expositors i un impuls de tascos i show coworkings. I en cultura, els castellers d'Esparreguera s'han imposat in extremis en la primera jornada del 30è concurs de castells a Torredembarra. Els del Baix Llobregat han descarregat de forma solvent el 5 de 7 al 3 de 7 per sota i han desbancat la primera posició que tenia la colla castellera de Figueres en la 5ª i última ronda. I també en castells, la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gamma extra a la plaça de Sant Jaume. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 4 hi ha Tàbata i a les 5 Gimbol i al Pavelló Esportiu, a les 5 es fa Educació Física Infantil 3 i a les 6 Preesportiva.

0: Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí, hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aigua gym, a 2:15 movicor, a les 6 step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 8:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que es prepara a l'executiu central fiqui mà al fons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
3: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
2: Ho ha fet en un col·loqui amb la UGT i Comissions Obreres en la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha donat la seva opinió sobre el reial decret del govern espanyol sobre l'habitatge i ha demanat que inclogui 5 garanties. Topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes del lloguer i més autonomia municipal per pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que considera perjudicials pels petits propietaris. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jauri Guizar.
4: Acabem un diumenge que ha estat molt tranquil, sobretot al matí, i aquestes nuvolades que han aparegut sobretot al Pirineu i s'han mantingut a tot el litoral i prelitoral català, i amb una calor molt més frenada a les hores centrals del dia. Com diem, tenim canvis a la vista que començaran a afectar-nos aquesta propera nit i matinada amb ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral tant central com també a les Terres de l'Ebre. I demà haurem d'estar molt pendents a primeres hores del matí, sobretot a les comarques de Barcelona, de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que amb aquest vent humit provinent de la mar Mediterrània farà que aquests ruixats puguin espetegar amb molta intensitat. Haurem d'estar amb molta alerta. Al migdia els ruixats quedaran restringits sobretot a la zona dels Vallesos, del Mollanès, del Bages, i a la tarda seran molt més dispersos. I tot englobat amb unes temperatures que seran ja molt més normals per l'època de l'any. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
2: Moltes gràcies. I diversos apunts de trànsit, ja que circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que volia cobrir un pas alternatiu. També congestió a la B-20 al Nus de Llobregat per un accident que tanca un carril i trànsit intens a la P-7 a Maçanet de la Selva en sentit sud després d'haver apartat diversos vehicles accidentats. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell, i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Diumenge 27 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 4 hi ha Tabata i a les 5 Gimbol i al Pavelló Esportiu, a les 5 es fa Educació Física Infantil 3 i a les 6 Preesportiva. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí hi ha Tai Chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4. I al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10 Power Pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al Centre Aquàtic Municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10 aeròbic.

0: Guajim, a 2:15 Movicor, a les 6 Step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al Parc de Calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 2:15 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
2: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: se puede querer.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera.

0: i 5 garanties. Topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per a pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. Mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull, per la seva banda, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per aplicar mesures per reparar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se al centre del grup Renfe a Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants a maquinista de l'operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits per 11 campus de formació que l'empresa té ubicats arreu de l'Estat. El de Madrid en 40 inscrits juntament amb el de l'Hospitalet són els que més alumnes acullen en aquest pla d'estudis que té 1.500 hores, dels quals més de 200 són pràctiques de conducció efectiva. I parlem ara d'una iniciativa que cap de setmana ha omplert la vida la Tèxtil Raix de Cardedeu al Vallès Oriental i que té un objectiu molt especial. Es diu Somnis Valents i posa el focus en una realitat que sovint és poc coneguda. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
1: A Cardedeu, la Tèxtil Rase ha acollit aquest cap de setmana Somnis Valents, una jornada solidària impulsada per la Fàbrica de Somnis i Famílies de Persones Afectades per Malalties Minoritàries. Al llarg del cap de setmana s'hi han fet activitats per a totes les edats amb un objectiu principal, donar visibilitat a aquestes malalties i a la realitat de les persones que hi conviuen. Això ens expliquen des de l'organització.
2: Necessitem fer-les veure, necessitem que si hi ha més gent que té qualsevol malaltia pugui posar-se en contacte amb diferents associacions que hi ha per tots de totes les malalties perquè es puguin investigar.
1: Una jornada que ha combinat música, màgia, esport i activitats familiars amb espais de sensibilització per apropar aquesta realitat a la ciutadania i fomentar una mirada més inclusiva.
0: I mantenim diversos apunts de trànsit i és que hi ha aturades a la P23 per un accident a l'alçada d'Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona i en altitud hi ha aturades a la P7 a Llinars del Vallès i a la Roca del Vallès en sentit Barcelona i que s'ha obert un carril addicional en sentit contrari a la P7 entre Llinars per poder gestionar. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova, a càrrec de la Cobla Sabadell. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí, hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4 i al camp, a les 3 i a les 7 es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10, aigua gym, a 2:15, movicor, a les 6, step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població.

0: El dilluns 20 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1 d'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 7:45 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en Sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: ¿Qué hora son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Permanece en escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
5: Hora 23.
7: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
5: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
7: A Ràdio Abrera, Hora 23.
1: Ràdio Reloj.
8: 12 de la noche en La Habana.

Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Diverses incidències a les carreteres catalanes aquesta tarda d'operació tornada del pont de la Mercè. Per saber-ne més, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.

0: Pel que fa a volum de trànsit, ha millorat força la circulació. No ha estat, en general, una operació rotonda complicada aquest cap de setmana, aquest diumenge tarda, i el que queden són punts amb intensitat, sobretot punts de la C58 o de la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. I els manifestants que estan concentrats a la Puerta del Sol arran de la protesta pel nou decret d'habitatge han anunciat que es mantindran de manera indefinida, rememorant així l'esperit del 15M. I Comissions Obreres ha donat suport en aquesta acampada i crida a un tsunami social per reclamar un dret a l'habitatge. Paral·lelament, el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol està treballant contra la LOTJA per portar aquesta normativa del Consell de Ministres dimarts vinent. Dintre de les negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Jordi Turull ha obert la porta al suport per frenar els fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets o mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
2: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar, pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda, y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
1: I també un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta tarda a formar-se en el grup de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants de maquinista i tots aquests estan repartits en 11 campus de formació que l'empresa té en l'estat. N'hi ha 40 a Madrid i juntament amb l'Hospitalet són els que més alumnes tenen. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Diumenge 27 de setembre, com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera, amb una programació per a totes les edats que repassem a continuació. Dilluns 28 de setembre, a les 8 del matí, hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A les 9, envelliment actiu al pavelló municipal. A les 10, entrenament funcional al centre aquàtic. A les 11, estiraments a la piscina d'estiu. I a la tarda, al pavelló esportiu. A les 5 es fa educació física infantil 1 i a les 6, educació física infantil 4 i al camp, a les 3 i a les 7, es fa una classe de TBC i a les 8, pilates. Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha aeròbic i a les 10, power pump. Dimecres 30 de setembre, a les 9 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a les 9 hi ha ciclo indoor, a les 10, aigua gym, a 2:15, movicor, a les 6, step, i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a les 7 al parc de calistènia. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais de la Setmana Europea de l'Esport 2026 d'Abrera als webs abrera.cat, radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Abrera es prepara per viure la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:15 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: A més, dilluns 28 de setembre, de 5 a 8 de la tarda, es farà un curs de reanimació cardiopulmonar a la Casa de Cultura. Dijous 1

0: D'octubre, de 4 a 6, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Es recomana reservar cita al web donarsang.cat. Divendres 2 d'octubre, a les 5 de la tarda, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, s'inaugurarà l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar del 3 al 24 d'octubre els dissabtes de 10 a 1. I a 2:15 de 8 de la tarda, també divendres, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato, hi haurà una nova projecció del cicle de cinema de sèrie B del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, amb posterior col·loqui. Es podrà veure Vida en sombres. Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya,
4: Arabaya. Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
5: Soy J.C. Ramón.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Quiero volver a enamorarte mil veces, todos los días, con tal de que tú me...
2: Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret farsa. Això ha dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença del capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I comença la segona nit d'acampada per la vivenda, i és que els manifestants concentrats a la Porta del Sol arran de la protesta al nou decret han anunciat que continuen mantenint l'acampada de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. Aquesta acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes des del lloc. També aquest ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge, segons

0: implicats. És el cas de l'Ametlla de Mar i Ascó. Els seus exalcaldes seuran al banquet dels acusats. La causa es va començar a instruir al jutjat del Vendrell, però es va acabar derivant a l'Audiència Nacional per les seves ramificacions. El judici comença dilluns i durant aquesta primera setmana es presentaran testimonis i proves de la Guàrdia Civil. La resta del calendari encara s'ha de concretar.
1: I també la Fira del Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el receptari tradicional que tindrà amb l'acollida avui, diumenge, de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. En aquesta competició s'han reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de 4 demarcacions. Jordi Mascot és el copropietari de Can Mascot a Girona, el qual ha quedat segon i valora positivament la diversitat de públic.
2: Sí, és una competició, està, sempre hi ha nervis, sempre hi ha un que hi ha, però bueno, venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients d'aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
1: I pel que fa als esports, l'Espanyol femení ha empatat a 1 contra el Deportivo. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
5: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
4: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
5: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

I pel que fa als esports, la selecció d'Espanya acaba de guanyar per segon cop a la seva història el Mundial Femení de Futbol Sub-20 després d'imposar-se a Corea del Nord a la tanda de penals a Polònia. Fins a 5 futbolistes catalanes formen part de la convocatòria. Aisha Cámara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià. Aquestes dues últimes jugadores esmentades han executat amb encert el segon i tercer penal de la tanda. Totes 5 estan vinculades al Barça, tot i que algunes estan cedides. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu. So what?

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido, los caracoles del COSE.

Ràdio Brera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: tu.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera. Són les dues. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.